ens el meu estil. Us guns funcionava un pas mai, us allunjats d'oriol, sonaran dats al vent

dau meu estiu. Us guns funciona un pas mai. Us ai fredats d'or riu. Sun andats al vent cariu.